0: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.
1: Tot s'omple de claror i ja ho veig tot d'un altre color.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
3: a Ràdio Pineda.
4: No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos.

Són les 3. Ràdio Pineda.

Són les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM.
3: Energia positiva.

0: Ràdio Pineda.
1: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

Ora Sok Otmar Schuster, Hot DJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a...

I only want you when you're gone. Ja passa això moltes vegades, eh? Que només et vol quan tu ja no hi ets. Una de les darreres produccions de David Guetta amb Teddy Swims. Gone, gone, gone. Què tal, com estàs? Bon dia i bona hora. A les 8 del matí amb 12 minuts. Per aquí ja ha passat Drake, Malú i Mark Carter, entre d'altres. Tenim preparada molta i molt bona música per compartir amb tu en aquest matí del dijous. Estem a 2 de juliol del 2026. Bon dia i bona hora. Salutacions de Ricard Tubac. Serà un luxe acompanyar-te allà on tu estiguis, allà on tu vagis, estiguis treballant, estiguis de vacances o voltant pel món. Nosaltres voltem per dècades, voltem per èpoques. Entenem cap als 80 amb la Hello, l'Electric Light Orchestra.

I del Twilight amb l'Electric Light Orchestra, un èxit dels 80, a l'actualitat més futbolera del moment. Shakira i el...

0: 9 del matí. Hora per conèixer la previsió meteorològica amb Jordi Pérez. Jordi, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Escolta'm, calor avui i diuen que la setmana que ve encara en farà més. És possible?
1: Sí.
0: És possible que faci més calor encara?
1: Va per aquí. Ja venim d'un període de molta calidesa i no sé si ja estem preparats. No sé, estem preparats o no, Ricard?
0: No,
1: què creus?
0: No, preparats.
1: No sé com acabarà això. No sabem com acabarà perquè pinta un juliol ben calentet, almenys els primers 10 o 12 dies només veiem que sol, calor i més calor. O sigui que, déu-n'hi-do, estiguem preparats perquè no sabem si iniciarem de nou un període d'onada de calor. No ho sabem encara perquè és que ja no sé ni com qualificar el que estem vivint, perquè aquests dies que hem estat, ja ho hem dit, aquests dies amb 37-38 en zones interiors i no estàvem amb onada de calor, sinó amb altes temperatures, però insistim, la percepció a nivell de ciutadania, ho dic així alt i clar, és pràcticament que estem amb una, com si estiguéssim amb onada de calor, així de clar ho diem. I bé, després d'ahir un dia de sol, aquest sol, alguns intervals de núvols baixos, semblava que sí es volien anar imposant, però no, matí, migdia, primeres hores de la tarda, el sol amb quatre nuvolets, però amb poc eficients per frenar aquest sol infernal d'aquesta època de l'any. Sí, és veritat, cap a banda de Girona, cap al Montseny, núvols més desenvolupats, més espessos, que aquí van deixar el cel més ennuvolat, fins i tot algun ruixadet es va escapar cap a Osona de forma molt local, i aquí a la tarda vespre, doncs sí, es va, finalment els núvols van avançar i van deixar el cel doncs bastant tapadot i van frenar el sol, sobretot ja gairebé a la seva posta per la banda del Montnegre. Temperatures, pues ja veuen, que ha baixat un grau i mig, dos, ho vam notar, potser sí algú, potser sí, potser no, uns altres, 28 i mig, o sigui, si el dia abans estàvem 30 i mig, ahir 28 i mig, humitats moderades, 60-70%, i la mar va estar molt tranquil·la, amb bona visibilitat submarina. I bé, doncs, avui la mínima altíssima, també envoltat els 22 graus, fora del nucli urbà s'ha quedat 20, 20 i mig, i les mínimes, doncs ja veuen, la tendència és que seran tropicals dia rere dia, perquè tenim una onada de calor marina, el mar el tenim voltant els 25-26 graus, i això frenarà, impedirà la refrescada nocturna, sobretot en zones litorals. Dia de sol de juliol, 2 de juliol, amb domini del sol a tot Catalunya, que algunes nuvolades poden créixer cap a l'àrea del Pirineu, però la resta en principi no, i un sol que escalfarà l'oceà, com és habitual. O sigui, avui màximes 28, sí, tornem a voltar els 28, entre 27 i 29 graus, amb vents en conjunt fluixos, una mica de mitjorn, vent de sud, brises, vents de mar cap a terra, la mar estarà molt tranquil·la, humitats baixes, ara mateix veiem que estem voltant el 50% d'humitat a Pineda Nord i la temperatura marca uns 25 graus. Anirà pujant, evidentment, i per tant segurament que les màximes voltaran aquests 28 graus. En zones interiors, doncs, pujaran. Respecte a ahir van baixar, va haver un alivi tèrmic, però diem alivi tèrmic perquè el dia abans, per acabar juny, eren 35, 37, 38, i ahir van ser 32 i 33, o sigui, ha baixat 4 o 5 graus, que és bastant, però la calor és molt intensa, i miràvem el mapa de Catalunya, pràcticament valors més de 30 generalitzats, i més de 35 cap al litoral tarragoní degut als vents rescalfats. En fi, la inèrcia és càlida, és evident, i ahir ens ho va demostrar, perquè ahir teníem una baixada de temperatures, teníem una massa més fresca, però ja veuen que les baixades són efímeres, perquè és que venim de molt amunt, i bé, doncs sí, 38 no són 33, però bé, perquè vull que sàpiguen que estem doncs, encara amb calor molt, molt intensa. Bé, de cara a demà som divendres, i va divendres hem d'esperar un dia de sol, pot aparèixer algun nuvolet prim, molt estirar, els vents seran fluixos, segueix la tramuntana bufant en alta mar, aquí no ens n'adonem, seran brises, vents de potser una mica de xaloc, mitjón, potser després una mica de garbí, però bé, la mar estarà tranquil·la, demà doncs també en algunes raconades poden pujar les temperatures, especialment zones interiors, aquí a l'Almeresme, doncs, sense gaires canvis, voltant 28-29 graus, i amb mínimes doncs, entre els 21 i 23 graus. I cap de setmana doncs, també de bonança, dies de sol, temperatures dissabte doncs, segurament en alguna raconada doncs, seguirà la certa tendència a l'alça, però la pujada més marcada serà diumenge, a partir de diumenge i especialment dilluns, dimarts, la setmana que ve, quan una situació d'altes pressions, una massa molt càlida que està cap a les Azores i l'oest peninsular, doncs anirà avançant i s'anirà assentant al damunt de la península ibèrica. Ara aquests dies està afectant l'oest, el sud-oest, Andalusia, que aquí ja estan passant dels 40 graus, doncs mica a mica anirà avançant aquesta massa càlida i doncs les anomalies que tinguem de temperatura a 1.500 metres d'alçada cada cop seran més marcades. I per tant, si ara tenim anomalies doncs, de 2, 3, 4, 5 graus a 1.500 metres d'alçada, doncs de cara al diumenge inici del setmana que ve seran de 10 o 12, o sigui, el doble. Guanyarem calentura a 1.500 metres d'alçada i això voldria dir que això es traduirà arran de terra i això es traduirà doncs, en un sol que escalfarà de valent i de temperatures tirant tendència a l'alça. Humitats que baixaran de cara al cap de setmana, inicis de la setmana que ve, hi haurà subsidència perquè tinguem una situació d'altes pressions, hi haurà descensos de l'aire i les humitats cauran pel terra, sobretot en zones interiors de Catalunya, i no ens estranyaria que també les humitats fossin baixes aquí arran de costa i això voldrà dir que les temperatures es dispararan. És probable que de 30 a 35 generalitzats en zones fins i tot de costa i prelitoral i del prelitoral cap a l'interior doncs seran més de 35 a 38 i 39. Per tant, el forn de moment fins dissabte d'aquella manera, tot i que anirà a pujar les temperatures, però a partir de diumenge i a inicis de la setmana que ve doncs el forn cada cop més encès a tot el territori peninsular i aquí a Catalunya doncs bé, no ens estranyaria que dilluns dimarts doncs, ja tornéssim a veure alguns 40 cap a Lleida. Bé, de moment això és tot, o sigui, a seguir la travessa pel desert, esperem que el juliol se'ns faci el més curt possible, però de moment pinta amb bastos, pinta a temps d'estiu, a temps de molta calor, i a veure com acaba tot plegat, perquè, insistim, tenim juliol i agost per endavant, quan ja hem vingut d'unes calorades excepcionals. Demà a veure si podem fer 5 cèntims del resum del mes de juny, que ja el tenim mig a punt, ja està, 4 dades per sobre i ja està. Doncs vinga, Ricard i oients, això és tot.
0: Gràcies, Jordi. Fins demà. Adéu, bon dia.
1: Molt bon dia. Adéu.

0: certs tributs com Tina Turner.
1: Marta tiene un marcapasos que le anima el corazón.
0: Hombres B.
2: Si solo tengo amor.
0: El último de la fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
3: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
4: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
5: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: Són les 9. Notícies.
1: L'Ajuntament de Pineda ha obert la convocatòria d'ajuts dirigida per empreses i també per persones amb l'objectiu de reforçar el teixit econòmic. Les sol·licituds es poden presentar fins al dia 31 d'agost. Es poden presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, a l'Ajuntament, i la convocatòria inclou 5 línies principals de suport. Millora i adequació dels locals comercials, trasllat cap a zones comercials o industrials, el foment de l'autoocupació, ajuts per la contractació de persones en atur o projectes per la transformació digital. Hi ha també una línia per actuacions d'eficiència energètica. Els ajuts poden cobrir fins al 50% de la inversió. Trobareu avui també tota la informació a radiopineda.cat. S'organitzen tertúlies d'estiu per practicar el català de forma distesa. Es fan els dilluns i el dimecres fins al dia 22 de juliol, al matí. Aquesta iniciativa vol fomentar l'ús quotidià del català, crear espais de convivència, també d'aprenentatge, oberts a tothom. Els porta a terme el Consorci de Normalització Lingüística de Pineda. Recordeu, l'escola d'adults. Ho trobareu a la plaça d'Orient. La benzina torna a pujar de preu un cop acabada la rebaixa de l'IVA. Ara torna a ser del 21%. Segons dades del Ministeri per la Transició Ecològica, el litre de benzina a Catalunya costa de mitjana 1,5 euros, 8 cèntims més. Pel que fa al gasoil, el preu mitjà també és de 1,51 euros al litre. Això signifiquen 5 cèntims més que ara fa només uns dies. L'augment de preus dels carburants s'ha produït malgrat que el govern ha allargat fins al mes de setembre els descomptes fiscals pels hidrocarburs. I l'Ajuntament de Calella anuncia que ha posat en marxa una nova sala de control de dades destinada a la millora de la gestió dels riscos de meteorològics i reforçar la capacitat de resposta davant de possibles emergències. Les dades provenen de càmeres instal·lades a les platges, sensors de control, bolles intel·ligents i una estació meteorològica que és d'última generació. Doncs justament Calella ha instal·lat bolles intel·ligents per controlar l'onatge i també la qualitat de l'aigua. La xarxa està formada per 4 bolles destinades al seguiment de les condicions marítimes, com ara onades, temperatura, pressió atmosfèrica o també les corrents marines i la qualitat de l'aigua. A més, n'hi ha una que detecta les meduses, tot plegat distribuït en diferents punts de la costa. A més, aquestes bolles estaran en funcionament durant tot l'any. L'Aula de Música de Can Llobet de Calella prepara el seu nou musical basat en el conte de Nadal de Charles Dickens. És per a joves intèrprets, nens i nenes de 8 a 12 anys que tinguin interès per cantar i per fer teatre musical. Doncs bé, avui mateix es fan les proves des de les 6 de la tarda a les instal·lacions de l'escola a Calella. Recordeu, l'escola de Can Llobet. Un espectacle que es vol estrenar durant el Nadal. També parlem de teatre per destacar que el Festival Micròmetre de Santa Susanna farà 10 anys portant grans noms a la cartellera. Hi ha hagut molta expectació de públic perquè només 24 hores després de posar a la venda les entrades se n'han venut més de 600. Es farà durant el mes de setembre. Hi haurà una programació de fins a 8 dies i, a més, canvia d'ubicació. Es farà a la masia anomenada Can Mas de Dalt, més coneguda com La Siesta. Arribaran noms destacats com ara Quim Masferrer, però també ara Malikian, Paganini o també el mag Jordi Pota, entre d'altres. I el temps, perquè també és notícia, sobretot la forta calor que tenim no només avui, sinó també la que tindrem aquests propers dies. En general, com diem, bona mar i una cúpula de calor que ens porta, doncs, temperatures molt per sobre del que tocaria fins i tot per un mes de juliol. Per tant, temperatures que, a més, tenen tendència a l'alça. I atenció, perquè la setmana que ve encara es poden enfilar una mica més. És tot, tindreu més informació d'aquí una hora.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93-767-22-22 i a 122 i a centremedicpineda.com.
0: La Casa del Ritme.

0: Són les 10. Notícies.
1: L'Ajuntament de Pineda ha obert la convocatòria d'ajuts dirigida per empreses i també per persones amb l'objectiu de reforçar el teixit econòmic. Les sol·licituds es poden presentar fins al dia 31 d'agost. Es poden presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a l'Ajuntament i la convocatòria inclou 5 línies principals de suport: millora i adequació dels locals comercials, trasllat cap a zones comercials o industrials, el foment de l'autoocupació, ajuts per la contractació de persones en atur o projectes per la transformació digital. Hi ha també una línia per actuacions d'eficiència energètica. Els ajuts poden cobrir fins al 50% de la inversió. Trobareu avui també tota la informació a radiopineda.cat. S'organitzen tertúlies d'estiu per practicar el català de forma distesa. Es fan els dilluns i el dimecres fins al dia 22 de juliol, al matí. Aquesta iniciativa vol fomentar l'ús quotidià del català, crear espais de convivència, també d'aprenentatge, oberts a tothom. Els porta a terme el Consorci de Normalització Lingüística de Pineda. Recordeu, l'escola d'adults, ho trobareu a la plaça d'Orient. La benzina torna a pujar de preu un cop acabada la rebaixa de l'IVA. Ara torna a ser del 21%. Segons dades del Ministeri per la Transició Ecològica, el litre de benzina a Catalunya costa de mitjana 1,50 euros, 8 cèntims més. Pel que fa al gasoil, el preu mitjà també és de 1,51 euros al litre. Això signifiquen 5 cèntims més que ara fa només uns dies. L'augment de preus dels carburants s'ha produït malgrat que el govern ha allargat fins al mes de setembre els descomptes fiscals pels hidrocarburs. I l'Ajuntament de Calella anuncia que ha posat en marxa una nova sala de control de dades destinada a la millora de la gestió dels riscos de meteorològics i reforçar la capacitat de resposta davant de possibles emergències. Les dades provenen de càmeres instal·lades a les platges, sensors de control, bolles intel·ligents i una estació meteorològica que és d'última generació. Doncs justament Calella ha instal·lat bolles intel·ligents per controlar l'onatge i també la qualitat de l'aigua. La xarxa està formada per 4 bolles destinades al seguiment de les condicions marítimes, com ara onades, temperatura, pressió atmosfèrica o també les corrents marines i la qualitat de l'aigua. A més, n'hi ha una que detecta les meduses, tot plegat distribuït en diferents punts de la costa. A més, aquestes bolles estaran en funcionament durant tot l'any. L'Aula de Música de Can Llobet de Calella prepara el seu nou musical basat en el conte de Nadal de Charles Dickens. És per a joves intèrprets, nens i nenes de 8 a 12 anys que tinguin interès per cantar i per fer teatre musical. Doncs bé, avui mateix es fan les proves des de les 6 de la tarda a les instal·lacions de l'escola a Calella. Recordeu, l'escola de Can Llobet, un espectacle que es vol estrenar durant el Nadal. I també parlem de teatre per destacar que el Festival Micròmetre de Santa Susanna farà 10 anys portant grans noms a la cartellera. Hi ha hagut molta expectació de públic perquè només 24 hores després de posar a la venda les entrades se n'han venut més de 600. Es farà durant el mes de setembre. Hi haurà una programació de fins a 8 dies i a més canvia d'ubicació. Es farà a la masia anomenada Can Mas de Dalt, més coneguda com La Siesta. Arribaran noms destacats com ara Quim Masferrer, però també ara Malikian, Paganini o també el mag Jordi Pota, entre d'altres. I el temps, perquè també és notícia, sobretot la forta calor que tenim no només avui, sinó també la que tindrem aquests propers dies. En general, com diem, bona mar i una cúpula de calor que ens porta doncs, temperatures molt per sobre del que tocaria fins i tot per un mes de juliol. Per tant, temperatures que, a més, tenen tendència a l'alça. I atenció, perquè la setmana que ve encara es poden enfilar una mica més. És tot, tindreu més informació d'aquí una hora.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 FM. Energia positiva. Okay.

0: pensant vendre o llogar la teva propietat? Fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i degastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de Gas Natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
2: Concerts tributs com Tina Turner,
3: Marta tiene un marcapasos que anima el corazón,
2: Hombres B,
3: solo tengo amor,
2: El último de la fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
4: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
5: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda.
6: 94.6 FM.

El Maresme viurà un cap de setmana marcat per les altes temperatures i la xafogor, en un nou episodi de calor que afectarà bona part de Catalunya. Segons les previsions meteorològiques, a la façana litoral del Maresme, les màximes se situaran entre els 30 i els 33 graus, amb un ambient plenament estiuenc i cels assolellats. Davant d'aquesta situació, es recomana evitar les activitats físiques intenses durant les hores centrals del dia, hidratar-se sovint i buscar espais frescos o amb ombra. La benzina torna a pujar de preu un cop acabada la rebaixa de l'IVA, que torna a ser del 21%. Segons les dades del Ministeri per la Transició Ecològica, aquest dimecres el litre de gasolina a Catalunya costa de mitjana 1,48 euros, 8 cèntims més. Pel que fa al gasoil, el preu mitjà és de 1,51 euros al litre, 5 cèntims més. L'augment de preus dels carburants s'ha produït malgrat que el govern ha allargat fins al setembre els descomptes fiscals pels hidrocarburs. La platja dels Pins de Pineda acull aquest dissabte una nova edició del Mulla't per l'esclerosi múltiple, una iniciativa solidària que busca donar visibilitat a aquesta malaltia i recaptar fons per a la recerca. L'activitat, organitzada per Can Xauvet amb la col·laboració amb l'Ajuntament de Pineda, inclourà sessions especials obertes a tothom a primera línia de mar. Aquest dissabte també, a partir de les 6, a la plaça de la Biblioteca de Poblenou, s'organitza un nou Tardeo a càrrec de la Hermandat del Rocío de Pineda, amb col·laboració amb l'Ajuntament. El Tardeo comptarà amb les actuacions de Brenda Delgado i Carolina Villegas, que posaran el toc musical a la tarda, així com la participació del DJ UFO, encarregat d'animar la festa amb una sessió musical. I el temps. Jordi Pérez analitza l'onada de calor que afecta Catalunya. Temperatura del mar molt elevada i provoca mínimes tropicals. I les previsions indiquen una nova pujada progressiva de valor a partir de diumenge. Per menys informació d'aquí una hora i també a radiopineda.cat.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
0: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a

0: Són les 12. Notícies.
1: L'Ajuntament de Pineda ha obert la convocatòria d'ajuts dirigida per empreses i també per persones amb l'objectiu de reforçar el teixit econòmic. Les sol·licituds es poden presentar fins al dia 31 d'agost. Es poden presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a l'Ajuntament i la convocatòria inclou 5 línies principals de suport: millora i adequació dels locals comercials, trasllat cap a zones comercials o industrials, el foment de l'autoocupació, ajuts per la contractació de persones en atur o projectes per la transformació digital. Hi ha també una línia per actuacions d'eficiència energètica. Els ajuts poden cobrir fins al 50% de la inversió. Trobareu avui també tota la informació a radiopineda.cat. S'organitzen tertúlies d'estiu per practicar el català de forma distesa. Es fan els dilluns i el dimecres fins al dia 22 de juliol, al matí. Aquesta iniciativa vol fomentar l'ús quotidià del català, crear espais de convivència, també d'aprenentatge, oberts a tothom. Els porta a terme el Consorci de Normalització Lingüística de Pineda. Recordeu, l'escola de durs. Ho trobareu a la plaça d'Orient. La benzina torna a pujar de preu un cop acabada la rebaixa de l'IVA. Ara torna a ser del 21%. Segons dades del Ministeri per la Transició Ecològica, el litre de benzina a Catalunya costa de mitjana 1,50 euros, 8 cèntims més. Pel que fa al gasoil, el preu mitjà també és de 1,51 euros al litre. Això signifiquen 5 cèntims més que ara fa només uns dies. L'augment de preus dels carburants s'ha produït malgrat que el govern ha allargat fins al mes de setembre els descomptes fiscals pels hidrocarburs. I l'Ajuntament de Calella anuncia que ha posat en marxa una nova sala de control de dades destinada a la millora de la gestió dels riscos de meteorològics i reforçar la capacitat de resposta davant de possibles emergències. Les dades provenen de càmeres instal·lades a les platges, sensors de control, bolles intel·ligents i una estació meteorològica que és d'última generació. Doncs justament Calella ha instal·lat bolles intel·ligents per controlar l'onatge i també la qualitat de l'aigua. La xarxa està formada per 4 bolles destinades al seguiment de les condicions marítimes, com ara onades, temperatura, pressió atmosfèrica o també les corrents marines i la qualitat de l'aigua. A més, n'hi ha una que detecta les meduses, tot plegat distribuït en diferents punts de la costa. A més, aquestes bolles estaran en funcionament durant tot l'any. L'Aula de Música de Can Llobet de Calella prepara el seu nou musical basat en el conte de Nadal de Charles Dickens. És per a joves intèrprets, nens i nenes de 8 a 12 anys que tinguin interès per cantar i per fer teatre musical. Doncs bé, avui mateix es fan les proves des de les 6 de la tarda a les instal·lacions de l'escola a Calella. Recordeu, l'escola de Can Llobet, un espectacle que es vol estrenar durant el Nadal. També parlem de teatre per destacar que el Festival Micròmetre de Santa Susanna farà 10 anys portant grans noms a la cartellera. Hi ha hagut molta expectació de públic perquè només 24 hores després de posar a la venda les entrades se n'han venut més de 600. Es farà durant el mes de setembre. Hi haurà una programació de fins a 8 dies i, a més, canvia d'ubicació. Es farà a la masia anomenada Can Mas de Dalt, més coneguda com La Siesta. Arribaran noms destacats com ara Quim Masferrer, però també ara Malikian, Paganini o també el mag Jordi Pota, entre d'altres. I el temps, perquè també és notícia, sobretot la forta calor que tenim no només avui, sinó també la que tindrem aquests propers dies. En general, com diem, bona mar i una cúpula de calor que ens porta, doncs, temperatures molt per sobre del que tocaria fins i tot per un mes de juliol. Per tant, temperatures que, a més, tenen tendència a l'alça. I atenció, perquè la setmana que ve encara es poden enfilar una mica més. És tot, tindreu més informació d'aquí una hora.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a...

0: El Maresme es prepara per un cap de setmana de molta calor i de molta xafogor. El Maresme, per tant, viurà un cap de setmana marcat per les altes temperatures, un nou episodi de calor que afectarà bona part de Catalunya. Després d'uns dies, un parell de dies, amb unes temperatures que al vespre potser eren més contingudes, ara els termòmetres tornaran a enfilar-se, sobretot a partir de demà. Les previsions diuen que a la façana litoral les màximes seran entre els 30 i 33 graus, però l'ambient serà plenament estiuenc i el cel assolellat. Però farà molta humitat, per tant hi haurà una sensació tèrmica molt superior. El nostre home del temps, Jordi Pérez, ha advertit que els mapes avancen que farà molta calor les properes setmanes. Ho ha explicat avui a Ràdio Pineda.
1: Ja venim d'un període de molta calidesa. No sabem com acabarà perquè pinta un juliol ben calentet, almenys els primers 10 o 12 dies només veiem que sol, calor i més calor. O sigui que déu-n'hi-do, estiguem preparats perquè no sabem si iniciarem de nou un període d'onada de calor. No ho sabem encara perquè és que ja no sé ni com qualificar el que estem vivint, perquè aquests dies que hem estat, ja ho hem dit, aquests dies amb 37-38 en zones interiors i no estàvem amb onada de calor, sinó amb altes temperatures, però insistim, la percepció a nivell de ciutadania, ho dic així alt i clar, és pràcticament que estem amb una, com si estiguéssim amb onada de calor, així de clar ho diem.
0: Les nits tampoc donaran gaire treva, les temperatures mínimes sempre per sobre dels 20 o 22 graus, això provocarà nits tropicals, dificultarà el descans, sobretot en aquelles cases que no tenen aire condicionat. Els experts assenyalen també que la situació està vinculada amb el reforç de l'anticicló que hi ha a la Mediterrània. Això afavoreix l'arribada d'aire molt càlid. A més, l'ambient és també molt calmat.

La benzina torna a pujar de preu un cop acabada la rebaixa de l'IVA, ara torna a ser del 21%. Per tant, omplir el dipòsit costa una mica més. Segons dades del Ministeri per la Transició Ecològica, el litre de benzina està al voltant de 1,48 euros, 8 cèntims més. Pel que fa al gasoil, el preu mitjà és de 1,50 euros al litre, 5 cèntims més que ara fa només uns dies. L'augment dels preus dels carburants s'ha produït, tot i que el govern ha allargat fins al mes de setembre els descomptes fiscals pels hidrocarburs. I s'ha obert la convocatòria d'ajudes per impulsar negocis a Pineda. L'Ajuntament obre aquesta convocatòria dirigida als empresaris i també emprenedors. L'objectiu és reforçar el teixit econòmic. Les sol·licituds es poden presentar fins al dia 31 d'agost en línia i també presencialment a l'Ajuntament. La convocatòria té 5 línies principals: millores o adequacions de locals, trasllat d'activitats cap a zones comercials o industrials, el foment de l'autoocupació, ajuts a la contractació de persones en atur i també projectes de transformació digital. I Pineda impulsa també tertúlies i cursos per aprendre el català aquest mes de juliol. Es fan els dilluns i també els dimecres, entre el 6 i el dia 22 de juliol en horari de matí. Aquesta iniciativa vol fomentar l'ús quotidià del català, crear espais de convivència, aprenentatge també, oberts a tothom. Trobareu tota la informació a l'Escola d'Adults de la Plaça d'Orient. També us destaquem avui que l'Ajuntament de Calella posa en marxa una nova sala de control de dades destinada a millorar la gestió dels riscos meteorològics o reforçar la capacitat de la resposta davant de possibles emergències. El nou equipament, situat a la comissaria de la policia local, centralitza informació en temps real, prové de càmeres i de sensors. Les dades, com diem, provenen de càmeres instal·lades a les platges, sensors de control, boies intel·ligents i també una estació meteorològica que és de nova generació. Com ara us dèiem, Calella ha instal·lat aquestes boies intel·ligents per controlar les onades i també la qualitat de l'aigua. Una xarxa formada per 5 boies intel·ligents destinades al seguiment de les condicions marítimes d'onatge, temperatura, pressió atmosfèrica o també les corrents marines, i una cinquena especialitzada en el control de la qualitat de l'aigua o la predicció d'una possible presència de meduses. Les boies estan distribuïdes en diferents punts de la costa. La intenció és que funcionin tot l'any, no només a l'estiu. D'aquesta forma es podrà disposar d'una visió completa del comportament del litoral al llarg de tot l'any i conèixer quina és la dinàmica marina de la nostra costa.

I la plaça d'Espanya s'omplirà cada dijous de música amb les actuacions de Damien Porcel, actuacions també dins l'estiu Eget. Serà cada dijous fins al dia 20 d'agost. La plaça d'Espanya comença avui a sonar amb les actuacions de Damien Porcel, que ofereix vetllades musicals a l'aire lliure. La proposta forma part de la programació estival que impulsa també l'Ajuntament de Pineda. Els balls a la plaça Espanya amb Damien Porcel són també, per tant, una nova oportunitat de gaudir de la música en directe. L'ambient és proper, familiar i, com diem, es fa cada dijous. Comença a 7:45 i acaba gairebé a les 12 de la nit. Per cert, que avui us destaquem també que la platja dels Pins de Pineda acollirà dissabte la nova edició del Mulla't per l'esclerosi múltiple. La iniciativa és solidària, busca donar visibilitat a aquesta malaltia, recaptar fons també per la recerca en també en aquesta enfermedat. L'activitat està organitzada per Can Xauvet i la col·laboració de l'Ajuntament de Pineda i inclou sessions obertes a tothom, això sí, a primera línia de mar. I també destaquem, ja us avancem, que dissabte a les 6 de la tarda, a la plaça de la Biblioteca de Poble Nou, s'organitza el Tardeo amb la Hermandad del Rocío de Pineda i la col·laboració de l'Ajuntament. Comptarà amb les actuacions de Brenda Delgado, també de Carolina Villegas, amb un toc musical i també la participació de DJ UFO. Serà l'encarregat d'animar la festa amb música, com diem, fins la nit, amb música, asseguren, per a tots els públics.

0: Ara ens centrem també en la Revetlla de Sant Pere, que arriba, com diem, aquest proper dissabte, aquest cap de setmana, i destaquem que l'associació gastronòmica que aplega diversos bars de la plaça de Sant Pere agafa el relleu de la Revetlla, un dia festiu amb tradició, música i activitats per a totes les edats. Tot plegat començarà a les 12 del migdia amb un vermuteig a la plaça de Sant Pere. Hi haurà música en directe, però a la tarda també hi haurà més activitats, en aquest cas activitats de caire infantil. Ens ho ha explicat a Ràdio Pineda en Johnny, que és un dels organitzadors.
1: Algo novedoso es que vamos a hacer vermuteo, un toque de rumba catalana, música, vermut. Luego continuamos a las 5 de la tarde con actividades infantiles, actividades para niños, como pintacaritas, música, manualidades, para que los peques se diviertan. Luego empezamos a las 19 con la tradicional habaneras, que no puede faltar, y con ron cremat. Luego continuaremos también, haremos la rifa, la tradicional rifa, que esta vez, este año, rifaremos cosas muy chulas, muy chulas. Después de la rifa haremos el sopar con un poco de música y luego la noche final, la cierra el DJ José Cortés.
0: Enguany aquesta festa tindrà un component solidari en Venezuela. En Jonathan, que és d'origen veneçolà, ha explicat a la nostra emissora que la situació actual del país és dramàtica. Diu que per sort la seva família està bé, ha afectat l'estat de Vargas, que està a uns 30 minuts de la capital de Caracas. Ha explicat quina és la situació que s'està vivint a Venezuela.
1: La familia está muy bien, bueno, pasaron un susto muy grande, varios días con réplicas, el terremoto fue muy fuerte, fueron dos terremotos en segundos. Sí que se destruyó una gran ciudad, que es como el estado Vargas, que está muy cerca, como a 30 minutos de Caracas. Este fin de semana, en la fiesta de San Pera, también estamos buscando recolectar insumos médicos, estamos buscando guantes, mascarillas, comida, alimentos no perecederos para enviarlo a Venezuela. Cualquier cosa, cualquier insumo sería bueno para ayudar a esa gente.
0: Doncs ara ho escoltàveu, podeu ajudar també el poble de Venezuela amb la recollida d'aliments o també de material sanitari, entre d'altres. La Revetlla de Sant Pere és sempre un punt de trobada de veïns i de visitants, però enguany també té, com diem, aquest component més solidari. Us en parlarem també, doncs, aquests propers dies a Ràdio Pineda. Passem també a parlar d'altres qüestions. També us volem destacar que l'aula de música de Can Llobet de Calella prepara un nou musical basat en el conte de Nadal de Charles Dickens. Aquests dies es farà un càsting per trobar els joves intèrprets, nens i nenes de 8 a 12 anys. Bé, justament avui, aquesta tarda, us hi podeu acostar. Serà a les instal·lacions de l'Escola de Música de Calella, a Can Llobet. I també us avancem que el Festival Micròmetre de Santa Susanna ha despertat una gran expectació entre el públic. Es farà el mes de setembre, arriba amb dues novetats destacades. D'una banda, amplia la programació de 7 a 8 dies, però també estrena ubicació a Can Mas de Dalt, conegut com La Siesta. Hi haurà noms destacats, com ara Quim Mas Ferrer, la companyia La Calòrica, ara Malikian, però també el mag Jordi Pota, el duet humorístic format per Fel Feixedes o Carles Xuriguera, entre d'altres. El festival està organitzat per l'Anna Stoll i en Joan Gallart, de La Guàrdia Produccions. I ara estem, doncs, molt interessats en conèixer quina és la previsió del temps. Hem començat justament aquest informatiu parlant de la calor que tindrem aquests propers dies. Atenció, hi han avisos activats i avui, doncs, també, com diem, estem molt interessats en saber què és el que ens espera. Temperatura també, doncs, molt elevada, tant de dia com de nit. Volem saber, doncs, quin temps tindrem. Crònica de Jordi Pérez.
2: Dia de sol de juliol, 2 de juliol, amb domini del sol a tot Catalunya, que algunes nuvolades poden créixer cap a l'àrea del Pirineu, però la resta en principi no, i un sol que, pues, que escalfarà el seu, com és habitual. O sigui, avui màximes 28, sí, tornem a votar els 28, entre 27 i 29 graus, amb vents en conjunt fluixos, una mica de mitjorn, vent de sud, brises, vents de mar cap a terra, la mar estarà molt tranquil·la, humitats baixes, ara mateix veiem que estem votant el 50%, humitat a Pineda Nord i la temperatura marca uns 25 graus. Anirà pujant, evidentment, i per tant segurament que les màximes voltaran aquests 28 graus. En zones interiors, doncs, pujaran. Respecte a ahir van baixar, va haver un alivi tèrmic, però diem alivi tèrmic perquè el dia abans, per acabar juny, eren 35, 37, 38 i ahir van ser 32 i 33, o sigui, ha baixat 4 o 5 graus, que és bastant, però la calor és molt intensa. I miràvem el mapa de Catalunya, pràcticament valors més de 30 generalitzats i més de 35 cap al litoral tarragoní degut als vents escalfats. En fi, la inèrcia és càlida, és evident, i ahir ens ho va demostrar, perquè ahir teníem una baixada de temperatures, teníem una massa més fresca, però ja veuen que les baixades són efímeres, perquè és que venim de molt amunt, i bé, doncs sí, 38 no són 33, però bé, perquè vull que sàpiguen que estem doncs, encara amb calor molt, molt intensa. Bé, de cara a demà som divendres, i va divendres hem d'esperar un dia de sol. Pot aparèixer algun núvolet prim, molt estirar, els vents seran fluixos, segueix la tramuntana bufant en alta mar, aquí no ens n'adonem, seran brises, vents de potser una mica de xaloc, mitjón, potser després una mica de garbí, però bé, la mar estarà tranquil·la, demà doncs, també en algunes raconades poden pujar les temperatures, especialment zones interiors, aquí a l'Alt Maresme doncs, sense gaires canvis, voltant 28-29 graus, i amb mínimes doncs, entre els 21 i 23 graus. I cap de setmana, doncs, també de bonança, dies de sol, temperatures dissabte, doncs, segurament, en alguna raconada, doncs, seguirà la certa tendència a l'alça, però la pujada més marcada serà diumenge, a partir de diumenge i especialment dilluns, dimarts, la setmana que ve, quan una situació d'altes pressions, una massa molt càlida, que està cap a les Azores i l'Oest Peninsular, doncs, anirà avançant i s'anirà assentant al damunt de la península Ibèrica.

Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

El Maresme viurà un cap de setmana marcat per les altes temperatures i l'aixafogor, en un nou episodi de calor que afectarà bona part de Catalunya. Segons les previsions meteorològiques, a la façana litoral del Maresme, les màximes se situaran entre els 30 i els 33 graus, amb un ambient plenament estiuenc i cels assolellats. Davant d'aquesta situació, es recomana evitar les activitats físiques intenses durant les hores centrals del dia, hidratar-se sovint i buscar espais frescos o amb ombra. La benzina torna a pujar de preu un cop acabada la rebaixa de l'IVA, que torna a ser del 21%. Segons les dades del Ministeri per la Transició Ecològica, aquest dimecres el litre de gasolina a Catalunya costa de mitjana 1,48 euros, 8 cèntims més. Pel que fa al gasoil, el preu mitjà és de 1,51 euros al litre, 5 cèntims més. L'augment de preus dels carburants s'ha produït malgrat que el govern ha allargat fins al setembre els descomptes fiscals pels hidrocarburs. La platja dels Pins de Pineda acull aquest dissabte una nova edició del Mulla't per l'esclerosi múltiple, una iniciativa solidària que busca donar visibilitat a aquesta malaltia i recaptar fons per a la recerca. L'activitat, organitzada per Can Xauvet amb la col·laboració amb l'Ajuntament de Pineda, inclourà sessions especials obertes a tothom a primera línia de mar. Aquest dissabte també, a partir de les 6, a la plaça de la Biblioteca de Poblenou, s'organitza un nou Tardeo a càrrec de la Hermandat del Rocío de Pineda, amb col·laboració amb l'Ajuntament. El Tardeo comptarà amb les actuacions de Brenda Delgado i Carolina Villegas, que posaran el toc musical a la tarda, així com la participació del DJ UFO, encarregat d'animar la festa amb una sessió musical. I el temps. Jordi Pérez analitza l'onada de calor que afecta Catalunya. Temperatura del mar molt elevada i provoca mínimes tropicals. I les previsions indiquen una nova pujada progressiva de valor a partir de diumenge. Per menys informació d'aquí una hora i també a radiopineda.cat.

0: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.
1: Tot s'omple de claror i ja ho veig tot d'un altre color.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: Yeah. Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Són les 3. Notícies.
1: L'Ajuntament de Pineda ha obert la convocatòria d'ajuts dirigida per empreses i també per persones amb l'objectiu de reforçar el teixit econòmic. Les sol·licituds es poden presentar fins al dia 31 d'agost. Es poden presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, a l'Ajuntament, i la convocatòria inclou 5 línies principals de suport. Millora i adequació dels locals comercials, trasllat cap a zones comercials o industrials, el foment de l'autoocupació, ajuts per la contractació de persones en atur o projectes per la transformació digital. Hi ha també una línia per actuacions d'eficiència energètica. Els ajuts poden cobrir fins al 50% de la inversió. Trobareu avui també tota la informació a radiopineda.cat. S'organitzen tertúlies d'estiu per practicar el català de forma distesa. Es fan els dilluns i el dimecres fins al dia 22 de juliol, al matí. Aquesta iniciativa vol fomentar l'ús quotidià del català, crear espais de convivència, també d'aprenentatge, oberts a tothom. Els porta a terme el Consorci de Normalització Lingüística de Pineda. Recordeu, l'escola d'adults, ho trobareu a la plaça d'Orient. La benzina torna a pujar de preu un cop acabada la rebaixa de l'IVA. Ara torna a ser del 21%. Segons dades del Ministeri per la Transició Ecològica, el litre de benzina a Catalunya costa de mitjana 1,50 euros, 8 cèntims més. Pel que fa al gasoil, el preu mitjà també és de 1,51 euros al litre. Això signifiquen 5 cèntims més que ara fa només uns dies. L'augment de preus dels carburants s'ha produït malgrat que el govern ha allargat fins al mes de setembre els descomptes fiscals pels hidrocarburs. I l'Ajuntament de Calella anuncia que ha posat en marxa una nova sala de control de dades destinada a la millora de la gestió dels riscos de meteorològics i reforçar la capacitat de resposta davant de possibles emergències. Les dades provenen de càmeres instal·lades a les platges, sensors de control, bolles intel·ligents i una estació meteorològica que és d'última generació. Doncs justament Calella ha instal·lat bolles intel·ligents per controlar l'onatge i també la qualitat de l'aigua. La xarxa està formada per 4 bolles destinades al seguiment de les condicions marítimes, com ara onades, temperatura, pressió atmosfèrica o també les corrents marines i la qualitat de l'aigua. A més, n'hi ha una que detecta les meduses, tot plegat distribuït en diferents punts de la costa. A més, aquestes bolles estaran en funcionament durant tot l'any. L'Aula de Música de Can Llobet de Calella prepara el seu nou musical basat en el conte de Nadal de Charles Dickens. És per a joves intèrprets, nens i nenes de 8 a 12 anys que tinguin interès per cantar i per fer teatre musical. Doncs bé, avui mateix es fan les proves des de les 6 de la tarda a les instal·lacions de l'escola a Calella. Recordeu, l'escola de Can Llobet, un espectacle que es vol estrenar durant el Nadal. I també parlem de teatre per destacar que el Festival Micròmetre de Santa Susanna farà 10 anys portant grans noms a la cartellera. Hi ha hagut molta expectació de públic perquè només 24 hores després de posar a la venda les entrades se n'han venut més de 600. Es farà durant el mes de setembre. Hi haurà una programació de fins a 8 dies i a més canvia d'ubicació. Es farà a la masia anomenada Can Mas de Dalt, més coneguda com La Siesta. Arribaran noms destacats com ara Quim Masferrer, però també ara Malikian, Paganini o també el mag Jordi Pota, entre d'altres. I el temps, perquè també és notícia, sobretot la forta calor que tenim no només avui, sinó també la que tindrem aquests propers dies. En general, com diem, bona mar i una cúpula de calor que ens porta doncs, temperatures molt per sobre del que tocaria fins i tot per un mes de juliol. Per tant, temperatures que, a més, tenen tendència a l'alça. I atenció, perquè la setmana que ve encara es poden enfilar una mica més. És tot, tindreu més informació d'aquí una hora.

El Maresme viurà un cap de setmana marcat per les altes temperatures i la xafogor, en un nou episodi de calor que afectarà bona part de Catalunya. Segons les previsions meteorològiques, a la façana litoral del Maresme, les màximes se situaran entre els 30 i els 33 graus, amb un ambient plenament estiuenc i cels assolellats. Davant d'aquesta situació, es recomana evitar les activitats físiques intenses durant les hores centrals del dia, hidratar-se sovint i buscar espais frescos o amb ombra. La benzina torna a pujar de preu un cop acabada la rebaixa de l'IVA, que torna a ser del 21%. Segons les dades del Ministeri per la Transició Ecològica, aquest dimecres el litre de gasolina a Catalunya costa de mitjana 1,48 euros, 8 cèntims més. Pel que fa al gasoil, el preu mitjà és de 1,51 euros al litre, 5 cèntims més. L'augment de preus dels carburants s'ha produït malgrat que el govern ha allargat fins al setembre els descomptes fiscals pels hidrocarburs. La platja dels Pins de Pineda acull aquest dissabte una nova edició del Mulla't per l'esclerosi múltiple, una iniciativa solidària que busca donar visibilitat a aquesta malaltia i recaptar fons per a la recerca. L'activitat, organitzada per Can Xauvet amb la col·laboració amb l'Ajuntament de Pineda, inclourà sessions especials obertes a tothom a primera línia de mar. Aquest dissabte també, a partir de les 6, a la plaça de la Biblioteca de Poblenou, s'organitza un nou Tardeo a càrrec de la Hermandat del Rocío de Pineda, amb col·laboració amb l'Ajuntament. El Tardeo comptarà amb les actuacions de Brenda Delgado i Carolina Villegas, que posaran el toc musical a la tarda, així com la participació del DJ UFO, encarregat d'animar la festa amb una sessió musical. I el temps. Jordi Pérez analitza l'onada de calor que afecta Catalunya. Temperatura del mar molt elevada i provoca mínimes tropicals. I les previsions indiquen una nova pujada progressiva de valor a partir de diumenge. Per menys informació d'aquí una hora i també a radiopineda.cat.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Ah! 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineta.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any fes-la amb Arglos i que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
3: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a...
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
4: 94.6 FM.
5: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

empreses i també per persones amb l'objectiu de reforçar el teixit econòmic. Les sol·licituds es poden presentar fins al dia 31 d'agost. Es poden presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, a l'Ajuntament, i la convocatòria inclou 5 línies principals de suport. Millora i adequació dels locals comercials, trasllat cap a zones comercials o industrials, el foment de l'autoocupació, ajuts per la contractació de persones en atur o projectes per la transformació digital. Hi ha també una línia per actuacions d'eficiència energètica. Els ajuts poden cobrir fins al 50% de la inversió. Trobareu avui també tota la informació a radiopineda.cat. S'organitzen tertúlies d'estiu per practicar el català de forma distesa. Es fan els dilluns i el dimecres fins al dia 22 de juliol, al matí. Aquesta iniciativa vol fomentar l'ús quotidià del català, crear espais de convivència, també d'aprenentatge, oberts a tothom. Els porta a terme el Consorci de Normalització Lingüística de Pineda. Recordeu, l'escola d'adults, ho trobareu a la plaça d'Orient. La benzina torna a pujar de preu un cop acabada la rebaixa de l'IVA. Ara torna a ser del 21%. Segons dades del Ministeri per la Transició Ecològica, el litre de benzina a Catalunya costa de mitjana 1,5 euros, 8 cèntims més. Pel que fa al gasoil, el preu mitjà també és de 1,51 euros al litre. Això signifiquen 5 cèntims més que ara fa només uns dies. L'augment de preus dels carburants s'ha produït malgrat que el govern ha allargat fins al mes de setembre els descomptes fiscals pels hidrocarburs. I l'Ajuntament de Calella anuncia que ha posat en marxa una nova sala de control de dades destinada a la millora de la gestió dels riscos de meteorològics i reforçar la capacitat de resposta davant de possibles emergències. Les dades provenen de càmeres instal·lades a les platges, sensors de control, bolles intel·ligents i una estació meteorològica que és d'última generació. Doncs justament Calella ha instal·lat bolles intel·ligents per controlar l'onatge i també la qualitat de l'aigua. La xarxa està formada per 4 bolles destinades al seguiment de les condicions marítimes, com ara onades, temperatura, pressió atmosfèrica o també les corrents marines i la qualitat de l'aigua. A més, n'hi ha una que detecta les meduses, tot plegat distribuït en diferents punts de la costa. A més, aquestes bolles estaran en funcionament durant tot l'any. L'Aula de Música de Can Llobet de Calella prepara el seu nou musical basat en el conte de Nadal de Charles Dickens. És per a joves intèrprets, nens i nenes de 8 a 12 anys que tinguin interès per cantar i per fer teatre musical. Doncs bé, avui mateix es fan les proves des de les 6 de la tarda a les instal·lacions de l'escola a Calella. Recordeu, l'escola de Can Llobet. Un espectacle que es vol estrenar durant el Nadal. I també parlem de teatre per destacar que el Festival Micròmetre de Santa Susanna farà 10 anys portant grans noms a la cartellera. Hi ha hagut molta expectació de públic perquè només 24 hores després de posar a la venda les entrades se n'han venut més de 600. Es farà durant el mes de setembre. Hi haurà una programació de fins a 8 dies i a més canvia d'ubicació. Es farà a la masia anomenada Can Mas de Dalt, més coneguda com La Siesta. Arribaran noms destacats com ara Quim Masferrer, però també ara Malikian, Paganini o també el mag Jordi Pota, entre d'altres. I el temps, perquè també és notícia, sobretot la forta calor que tenim no només avui, sinó també la que tindrem aquests propers dies. En general, com diem, bona mar i una cúpula de calor que ens porta doncs, temperatures molt per sobre del que tocaria fins i tot per un mes de juliol. Per tant, temperatures que a més tenen tendència a l'alça. I atenció, perquè la setmana que ve encara es poden enfilar una mica més. És tot, tindreu més informació d'aquí una hora.

Molt bona tarda, família. Com esteu? Passen 14 minuts de les 5 de la tarda. Soc en Jaume Casals i us saluda una tarda més. Avui hem tardat una miqueta més en arribar, que teníem una entrevista, que estàvem fent una entrevista, que més endavant ja sabreu aquí. Així que res, us dono la benvinguda, sigueu molt benvinguts i benvingudes una tarda més aquí a Ràdio Pineda. Sabeu que us estaré acompanyant fins les 7 de la tarda. Aquí només posaré èxits, sempre amb energia positiva i amb un somriure. Vinga, va, comença la tarda i això és Something in the Way You Move, de Ellie Goulding.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Concerts tributs com Tina Turner.
2: Marta, tiene un marcapasos que anima el corazón.
1: Hombres B. El último de la fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
3: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
4: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

Família, estem a 7 minuts d'arribar a les 6 de la tarda i avui has de saber que és el Dia Internacional del Periodista Esportiu. Avui, com ja sabeu, per tots els més futboleros, avui juga Espanya contra Àustria a les 9 del vespre per Televisió Espanyola. I res, que si coneixeu algun periodista esportiu que tingueu a la família o a mi, que avui feliciteu-lo. No sé si ho sabrà, que és el Dia Internacional, però... aquí a l'ordinador em posa que ho és, així que s'han de felicitar. I després també avui és el Dia Mundial dels Omnis. Avui, si de cop i volta a la nit voleu treure el cap per la finestra i veieu algun omni, feliciteu-lo i doneu-li la benvinguda. Acompanyeu-los, que entrin a casa, els hi feu un cafè o el que sigui, d'acord? Vinga, va, estem a punt d'arribar a les 6 de la tarda, com dèiem, i això és Mr. Know It All, de Teddy Swims.

0: Són les 6. Notícies.
1: L'Ajuntament de Pineda ha obert la convocatòria d'ajuts dirigida per empreses i també per persones amb l'objectiu de reforçar el teixit econòmic. Les sol·licituds es poden presentar fins al dia 31 d'agost. Es poden presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, a l'Ajuntament, i la convocatòria inclou 5 línies principals de suport. Millora i adequació dels locals comercials, trasllat cap a zones comercials o industrials, el foment de l'autoocupació, ajuts per la contractació de persones en atur o projectes per la transformació digital. Hi ha també una línia per actuacions d'eficiència energètica. Els ajuts poden cobrir fins al 50% de la inversió. Trobareu avui també tota la informació a radiopineda.cat. S'organitzen tertúlies d'estiu per practicar el català de forma distesa.

Es fan els dilluns i el dimecres fins al dia 22 de juliol, al matí. Aquesta iniciativa vol fomentar l'ús quotidià del català, crear espais de convivència, també d'aprenentatge, oberts a tothom. Els porta a terme el Consorci de Normalització Lingüística de Pineda. Recordeu, l'escola d'adults. Ho trobareu a la plaça d'Orient. La benzina torna a pujar de preu un cop acabada la rebaixa de l'IVA. Ara torna a ser del 21%. Segons dades del Ministeri per la Transició Ecològica, el litre de benzina a Catalunya costa de mitjana 1,50 euros, 8 cèntims més. Pel que fa al gasoil, el preu mitjà també és de 1,51 euros al litre. Això signifiquen 5 cèntims més que ara fa només uns dies. L'augment de preus dels carburants s'ha produït malgrat que el govern ha allargat fins al mes de setembre els descomptes fiscals pels hidrocarburs. I l'Ajuntament de Calella anuncia que ha posat en marxa una nova sala de control de dades destinada a la millora de la gestió dels riscos de meteorològics i reforçar la capacitat de resposta davant de possibles emergències. Les dades provenen de càmeres instal·lades a les platges, sensors de control, bolles intel·ligents i una estació meteorològica que és d'última generació. Doncs justament Calella ha instal·lat bolles intel·ligents per controlar l'onatge i també la qualitat de l'aigua. La xarxa està formada per 4 bolles destinades al seguiment de les condicions marítimes, com ara onades, temperatura, pressió atmosfèrica o també les corrents marines i la qualitat de l'aigua. A més, n'hi ha una que detecta les meduses, tot plegat distribuït en diferents punts de la costa. A més, aquestes bolles estaran en funcionament durant tot l'any. L'Aula de Música de Can Llobet de Calella prepara el seu nou musical basat en el conte de Nadal de Charles Dickens. És per a joves intèrprets, nens i nenes de 8 a 12 anys que tinguin interès per cantar i per fer teatre musical. Doncs bé, avui mateix es fan les proves des de les 6 de la tarda a les instal·lacions de l'escola a Calella. Recordeu, l'escola de Can Llobet. Un espectacle que es vol estrenar durant el Nadal. També parlem de teatre per destacar que el Festival Micròmetre de Santa Susanna farà 10 anys portant grans noms a la cartellera. Hi ha hagut molta expectació de públic perquè només 24 hores després de posar a la venda les entrades se n'han venut més de 600. Es farà durant el mes de setembre. Hi haurà una programació de fins a 8 dies i, a més, canvia d'ubicació. Es farà a la masia anomenada Can Mas de Dalt, més coneguda com La Siesta. Arribaran noms destacats com ara Quim Masferrer, però també ara Malikian, Paganini o també el mag Jordi Pota, entre d'altres. I el temps, perquè també és notícia, sobretot la forta calor que tenim no només avui, sinó també la que tindrem aquests propers dies. En general, com diem, bona mar i una cúpula de calor que ens porta, doncs, temperatures molt per sobre del que tocaria fins i tot per un mes de juliol. Per tant, temperatures que, a més, tenen tendència a l'alça. I atenció, perquè la setmana que ve encara es poden enfilar una mica més. És tot, tindreu més informació d'aquí una hora.

Família, passant 5 minuts a les 6 de la tarda, que ràpid passa el temps quan s'està bé. Escolta'm una cosa, si avui és el teu aniversari... Moltíssimes, moltíssimes felicitats. Avui, 2 de juliol de 2026, si avui fas anys, has de saber que comparteixes aniversari amb l'actriu de televisió Ashley French, amb l'actriu de televisió Elizabeth Reaser i amb la Margot Robbie. Que ja la Margot l'hem vist en moltíssimes pel·lis, la nostra Barbie. Doncs res, que si avui fas anys, moltíssimes felicitats, gaudeix molt del teu dia, que et tinguis molts regals i que t'esperin moltes sorpreses al llarg d'aquesta tarda-nit.

0: Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

Vinga, família, això és 1982 de Funambulista. Estem arribant, passant 7 minuts de 2:15 de la tarda. I, com deia, Funambulista.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
2: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a... Radio Pineda, Mega
3: Top 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Radio Pineda.
4: Tot s'omple de claror i ja ho veig tot d'un altre color.
5: 94.6 FM. Energia positiva.
3: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

I quin plaer sempre és escoltar la Rosalía amb aquesta relíquia. Vinga, va, família, queden 5 minuts per arribar a les 7 de la tarda. Jo em despedeixo per avui i ens tornem a escoltar la setmana vinent, d'acord? El dilluns de 5 a 7, com cada dia. Això us deixo amb To Love Somebody de Holly Humberston i Release Me de Agnes. Broken glass, thinking what the hell is that? Per cert, que tinguis un molt bon cap de setmana. Ves molt a la platja, posa't moreno i morena i gaudeix molt del cap de setmana. Adéu, adéu, adéu!

0: El Maresme es prepara per un cap de setmana de molta calor i de molta xafogor. El Maresme, per tant, viurà un cap de setmana marcat per les altes temperatures, un nou episodi de calor que afectarà bona part de Catalunya. Després d'uns dies, un parell de dies, amb unes temperatures que al vespre potser eren més contingudes, ara els termòmetres tornaran a enfilar-se, sobretot a partir de demà. Les previsions diuen que a la façana litoral les màximes seran entre els 30 i 33 graus, però l'ambient serà plenament estiuenc i el cel assolellat. Però farà molta humitat, per tant hi haurà una sensació tèrmica molt superior. El nostre home del temps, Jordi Pérez, ha advertit que els mapes avancen que farà molta calor les properes setmanes. Ho ha explicat avui a Ràdio Pineda.
1: Ja venim d'un període de molta calidesa. No sabem com acabarà perquè pinta un juliol ben calentet, almenys els primers 10 o 12 dies. Només veiem que sol, calor i més calor. O sigui que déu-n'hi-do, estiguem preparats perquè no sabem si iniciarem de nou un període d'onada de calor. No ho sabem encara perquè és que ja no sé ni com qualificar el que estem vivint, perquè aquests dies que hem estat, ja ho hem dit, aquests dies amb 37-38 en zones interiors i no estàvem amb onada de calor, sinó amb altes temperatures, però insistim, la percepció a nivell de ciutadania, ho dic així alt i clar, és pràcticament que estem com si estiguéssim amb onada de calor, així de clar ho diem.
0: Les nits tampoc donaran gaire treva, les temperatures mínimes sempre per sobre dels 20 o 22 graus, això provocarà nits tropicals, dificultarà el descans, sobretot en aquelles cases que no tenen aire condicionat. Els experts

Assenyalen també que la situació està vinculada amb el reforç de l'anticicló que hi ha a la Mediterrània. Això afavoreix l'arribada d'aire molt càlid. A més, l'ambient és també molt calmat.

La benzina torna a pujar de preu un cop acabada la rebaixa de l'IVA, ara torna a ser del 21%. Per tant, omplir el dipòsit costa una mica més. Segons dades del Ministeri per la Transició Ecològica, el litre de benzina està al voltant de 1,48 euros, 8 cèntims més. Pel que fa al gasoil, el preu mitjà és de 1,50 euros al litre, 5 cèntims més que ara fa només uns dies. L'augment dels preus dels carburants s'ha produït, tot i que el govern ha allargat fins al mes de setembre els descomptes fiscals pels hidrocarburs. I s'ha obert la convocatòria d'ajudes per impulsar negocis a Pineda. L'Ajuntament obre aquesta convocatòria dirigida als empresaris i també emprenedors. L'objectiu és reforçar el teixit econòmic. Les sol·licituds es poden presentar fins al dia 31 d'agost en línia i també presencialment a l'Ajuntament. La convocatòria té 5 línies principals: millores o adequacions de locals, trasllat d'activitats cap a zones comercials o industrials, el foment de l'autoocupació, ajuts a la contractació de persones en atur i també projectes de transformació digital. I Pineda impulsa també tertúlies i cursos per aprendre el català aquest mes de juliol. Es fan els dilluns i també els dimecres, entre el 6 i el dia 22 de juliol, en horari de matí. Aquesta iniciativa vol fomentar l'ús quotidià del català, crear espais de convivència, aprenentatge també, oberts a tothom. Trobareu tota la informació a l'Escola d'Adults de la Plaça d'Orient. I també us destaquem avui que l'Ajuntament de Calella posa en marxa una nova sala de control de dades destinada a millorar la gestió dels riscos meteorològics o reforçar la capacitat de la resposta davant de possibles emergències. El nou equipament, situat a la comissaria de la policia local, centralitza informació en temps real, prové de càmeres i de sensors. Les dades, com diem, provenen de càmeres instal·lades a les platges, sensors de control, boies intel·ligents i també una estació meteorològica que és de nova generació. Com ara us dèiem, Calella ha instal·lat aquestes boies intel·ligents per controlar les onades i també la qualitat de l'aigua. Una xarxa formada per 5 boies intel·ligents destinades al seguiment de les condicions marítimes d'onatge, temperatura, pressió atmosfèrica o també les corrents marines, i una cinquena especialitzada en el control de la qualitat de l'aigua o la predicció d'una possible presència de meduses. Les boies estan distribuïdes en diferents punts de la costa. La intenció és que funcionin tot l'any, no només a l'estiu. D'aquesta forma es podrà disposar d'una visió completa del comportament del litoral al llarg de tot l'any i conèixer quina és la dinàmica marina de la nostra costa.

I la plaça d'Espanya s'omplirà cada dijous de música amb les actuacions de Damien Porcel, actuacions també dins l'estiu Eget. Serà cada dijous fins al dia 20 d'agost. La plaça d'Espanya comença avui a sonar amb les actuacions de Damien Porcel, que ofereix vetllades musicals a l'aire lliure. La proposta forma part de la programació estival que impulsa també l'Ajuntament de Pineda. Els balls a la plaça Espanya amb Damien Porcel són també, per tant, una nova oportunitat de gaudir de la música en directe. L'ambient és proper, familiar i, com diem, es fa cada dijous. Comença a 7:45 i acaba gairebé a les 12 de la nit. Per cert, que avui us destaquem també que la platja dels Pins de Pineda acollirà dissabte la nova edició del Mulla't per l'esclerosi múltiple. La iniciativa és solidària, busca donar visibilitat a aquesta malaltia, recaptar fons també per la recerca en també en aquesta enfermedad. L'activitat està organitzada per Can Xovet i la col·laboració de l'Ajuntament de Pineda i inclou sessions obertes a tothom, això sí, a primera línia de mar. I també destaquem, ja us avancem, que dissabte a les 6 de la tarda a la plaça de la Biblioteca de Poblenou s'organitza el Tardeo amb la Hermandad del Rocío de Pineda i la col·laboració de l'Ajuntament. Comptarà amb les actuacions de Brenda Delgado, també de Carolina Villegas, amb un toc musical i també la participació de DJ UFO. Serà l'encarregat d'animar la festa amb música, com diem, fins la nit, amb música, asseguren, per a tots els públics.

0: També amb la Revetlla de Sant Pere, que arriba, com diem, aquest proper dissabte, aquest cap de setmana. I destaquem que l'associació gastronòmica que aplega diversos bars de la plaça de Sant Pere agafa el relleu de la Revetlla, un dia festiu amb tradició, música i activitats per a totes les edats. Tot plegat començarà a les 12 del migdia amb un vermuteig a la plaça de Sant Pere. Hi haurà música en directe, però a la tarda també hi haurà més activitats, en aquest cas activitats de caire infantil. Ens ho explicat a Ràdio Pineda en Johnny, que és un dels organitzadors.
1: Algo novedoso es que vamos a hacer vermuteo, un toque de rumba catalana, música, vermut. Luego continuamos a las 5 de la tarde con actividades infantiles, actividades para niños, como pintacaritas, música, manualidades, para que los peques se diviertan. Luego empezamos a las 19 con la tradicional habaneras, que no puede faltar, y con ron cremat. Luego continuaremos también, haremos la rifa, la tradicional rifa, que esta vez, este año, rifaremos cosas muy chulas, muy chulas. Después de la rifa haremos el sopar con un poco de música y luego la noche final, la cierra el DJ José Cortés.
0: Enguany aquesta festa tindrà un component solidari en Venezuela. En Jonathan, que és d'origen veneçolà, ha explicat a la nostra emissora que la situació actual del país és dramàtica. Diu que per sort la seva família està bé, ha afectat l'estat de Vargas, que està a uns 30 minuts de la capital de Caracas. Ha explicat quina és la situació que s'està vivint a Venezuela.
1: La familia está muy bien, bueno, pasaron un susto muy grande, varios días con réplicas, el terremoto fue muy fuerte, fueron dos terremotos en segundos. Sí que se destruyó una gran ciudad, que es como el estado Vargas, que está muy cerca, como a 30 minutos de Caracas. Este fin de semana, en la fiesta de San Pera, también estamos buscando recolectar insumos médicos, estamos buscando guantes, mascarillas, comida, alimentos no perecederos para enviarlo a Venezuela. Cualquier cosa, cualquier insumo sería bueno para ayudar a esa gente.
0: Doncs ara ho escoltàveu, podeu ajudar també el poble de Venezuela amb la recollida d'aliments o també de material sanitari, entre d'altres. La Revetlla de Sant Pere és sempre un punt de trobada de veïns i de visitants, però enguany també té, com diem, aquest component més solidari. Us en parlarem també, doncs, aquests propers dies a Ràdio Pineda. Passem també a parlar d'altres qüestions. També us volem destacar que l'aula de música de Can Llobet de Calella prepara un nou musical basat en el conte de Nadal de Charles Dickens. Aquests dies es farà un càsting per trobar els joves intèrprets, nens i nenes de 8 a 12 anys. Bé, justament avui, aquesta tarda, us hi podeu acostar. Serà a les instal·lacions de l'Escola de Música de Calella, a Can Llobet. I també us avancem que el Festival Micròmetre de Santa Susanna ha despertat una gran expectació entre el públic. Es farà el mes de setembre. Arriba amb dues novetats destacades. D'una banda, amplia la programació de 7 a 8 dies, però també estrena ubicació a Can Mas de Dalt, conegut com La Siesta. Hi haurà noms destacats, com ara Quim Masferrer, la companyia La Calòrica, ara Malikian, però també el mag Jordi Pota, el duet humorístic format per Fel Feixedes o Carles Xuriguera, entre d'altres. El festival està organitzat per l'Anna Stoll i en Joan Gallart, de La Guàrdia Produccions. I ara estem, doncs, molt interessats en conèixer quina és la previsió del temps. Hem començat justament aquest informatiu parlant de la calor que tindrem aquests propers dies. Atenció, hi han avisos activats i avui, doncs, també, com diem, estem molt interessats en saber què és el que ens espera. Temperatura també, doncs, molt elevada, tant de dia com de nit. Volem saber, doncs, quin temps tindrem. Crònica de Jordi Pérez.
2: Dia de sol de juliol, 2 de juliol, amb domini del sol a tot Catalunya. Que algunes nuvolades poden créixer cap a l'àrea del Pirineu, però la resta en principi no, i un sol que, pues, que escalfarà l'oceà, com és habitual. Avui màximes 28, sí, tornem a voltar els 28, entre 27 i 29 graus, amb vents en conjunt fluixos, una mica de mitjorn, vent de sud, brises, vents de mar cap a terra, la mar estarà molt tranquil·la, humitats baixes, ara mateix veiem que estem voltant el 50%, humitat a Pineda Nord i la temperatura marca uns 25 graus. Anirà pujant, evidentment, i per tant segurament que les màximes voltaran aquests 28 graus. En zones interiors, doncs, pujaran. Respecte a ahir van baixar, va haver un alivi tèrmic, però diem alivi tèrmic perquè el dia abans, per acabar juny, eren 35, 37, 38 i ahir van ser 32 i 33, o sigui, ha baixat 4 o 5 graus, que és bastant, però la calor és molt intensa. I miràvem el mapa de Catalunya, pràcticament valors més de 30, generalitzats i més de 35 cap al litoral tarragoní degut als vents rescalfats. En fi, la inèrcia és càlida, és evident, i ahir ens ho va demostrar, perquè ahir teníem una baixada de temperatures, teníem una massa més fresca, però ja veuen que les baixades són efímeres, perquè és que venim de molt amunt, i bé, doncs sí, 38 no són 33, però bé, perquè vull que sàpiguen que estem doncs, encara amb calor molt, molt intensa. Bé, de cara a demà som divendres, i va divendres hem d'esperar un dia de sol. Pot aparèixer algun nuvolet prim, molt estirar, els vents seran fluixos, segueix la tramuntana bufant en alta mar, aquí no ens n'adonem, seran brises, vents de potser una mica de xaloc, mitjón, potser després una mica de garbí, però bé, la mar estarà tranquil·la, demà doncs, també en algunes raconades poden pujar les temperatures, especialment zones interiors, aquí a l'Alt Maresme doncs, sense gaires canvis, voltant 28-29 graus, i amb mínimes doncs, entre els 21 i 23 graus. I cap de setmana doncs, també de bonança, dies de sol, temperatures dissabte doncs, segurament en alguna raconada doncs, seguirà la certa tendència a l'alça, però la pujada més marcada serà diumenge, a partir de diumenge i especialment dilluns, dimarts, la setmana que ve, quan una situació d'altes pressions, una massa molt càlida que està cap a les Azores i l'oest peninsular, doncs s'anirà avançant i s'anirà assentant al damunt de la península ibèrica.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Concerts tributs com Tina Turner.
2: Marta, tiene un marcapasos que anima el corazón.
1: Hombres B. El último de la fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
3: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
4: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
5: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: Són les 8. Notícies.
1: L'Ajuntament de Pineda ha obert la convocatòria d'ajuts dirigida per empreses i també per persones amb l'objectiu de reforçar el teixit econòmic. Les sol·licituds es poden presentar fins al dia 31 d'agost. Es poden presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, a l'Ajuntament, i la convocatòria inclou 5 línies principals de suport. Millora i adequació dels locals comercials, trasllat cap a zones comercials o industrials, el foment de l'autoocupació, ajuts per la contractació de persones en atur o projectes per la transformació digital. Hi ha també una línia per a actuacions d'eficiència energètica. Els ajuts poden cobrir fins al 50% de la inversió. Trobareu avui també tota la informació a radiopineda.cat. S'organitzen tertúlies d'estiu per practicar el català de forma distesa. Es fan els dilluns i el dimecres fins al dia 22 de juliol, al matí. Aquesta iniciativa vol fomentar l'ús quotidià del català, crear espais de convivència, també d'aprenentatge, oberts a tothom. Els porta a terme el Consorci de Normalització Lingüística de Pineda. Recordeu, l'escola d'adults, ho trobareu a la plaça d'Orient. La benzina torna a pujar de preu un cop acabada la rebaixa de l'IVA. Ara torna a ser del 21%. Segons dades del Ministeri per la Transició Ecològica, el litre de benzina a Catalunya costa de mitjana 1,50 euros, 8 cèntims més. Pel que fa al gasoil, el preu mitjà també és de 1,51 euros al litre. Això signifiquen 5 cèntims més que ara fa només uns dies. L'augment de preus dels carburants s'ha produït malgrat que el govern ha allargat fins al mes de setembre els descomptes fiscals pels hidrocarburs. I l'Ajuntament de Calella anuncia que ha posat en marxa una nova sala de control de dades destinada a la millora de la gestió dels riscos de meteorològics i reforçar la capacitat de resposta davant de possibles emergències. Les dades provenen de càmeres instal·lades a les platges, sensors de control, bolles intel·ligents i una estació meteorològica que és d'última generació. Doncs justament Calella ha instal·lat bolles intel·ligents per controlar l'onatge i també la qualitat de l'aigua. La xarxa està formada per 4 bolles destinades al seguiment de les condicions marítimes, com ara onades, temperatura, pressió atmosfèrica o també les corrents marines i la qualitat de l'aigua. A més, n'hi ha una que detecta les meduses. Tot plegat distribuït en diferents punts.

de la costa. A més, aquestes bolles estaran en funcionament durant tot l'any. L'Aula de Música de Can Llobet de Calella prepara el seu nou musical basat en el conte de Nadal de Charles Dickens. És per a joves intèrprets, nens i nenes de 8 a 12 anys que tinguin interès per cantar i per fer teatre musical. Doncs bé, avui mateix es fan les proves des de les 6 de la tarda a les instal·lacions de l'escola a Calella. Recordeu, l'escola de Can Llobet. Un espectacle que es vol estrenar durant el Nadal. També parlem de teatre per destacar que el Festival Micròmetre de Santa Susanna farà 10 anys portant grans noms a la cartellera. Hi ha hagut molta expectació de públic perquè només 24 hores després de posar a la venda les entrades se n'han venut més de 600. Es farà durant el mes de setembre. Hi haurà una programació de fins a 8 dies i, a més, canvia d'ubicació. Es farà a la masia anomenada Can Mas de Dalt, més coneguda com La Siesta. Arribaran noms destacats com ara Quim Masferrer, però també ara Malikian, Paganini o també el mag Jordi Pota, entre d'altres. I el temps, perquè també és notícia, sobretot la forta calor que tenim no només avui, sinó també la que tindrem aquests propers dies. En general, com diem, bona mar i una cúpula de calor que ens porta, doncs, temperatures molt per sobre del que tocaria fins i tot per un mes de juliol. Per tant, temperatures que, a més, tenen tendència a l'alça. I atenció, perquè la setmana que ve encara es poden enfilar una mica més. És tot, tindreu més informació d'aquí una hora.

0: Són les 9. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM. 94.6 FM.
0: Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
3: a Ràdio Pineda.

Són les 10. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM.
2: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.